0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

a tots amb per a Sims, obrint-ho 100% Radio Fórmula. Avui, en l'edició del dilluns 28 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, des d'ara i fins les 10, temps d'actualitat musical, on mirem la premsa musical junts i ens posem al dia. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Fins les 10, contarem amb el patrocini de G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Estem a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Començat amb un tema del record, i és que ens contaven a la premsa musical que tal dia com avui, però de 1997, si posàvem les ràdios més importants del nostre país, en totes sonava esta. Era el risc de Tonxo. Tonxo, Juan Antonio i Piña García. Conegut artísticament com Tonxo, és un cantautor de Bilbao. Pertenece a la generació de cantautors de que se va començar a gestar a inicis dels 90, coneguda com a la generació de la Libertad 8 o generació de los 90, que va revitalitzar el gènere a Espanya, acostant-lo a la radiofórmula comercial de les ràdios. Gent com Rosana, Ismael Serrano o Javier Álvarez també van formar part d'esta generació dels 90. Porta més de 25 anys de carrera. I entre els seus èxits, bueno, pues un àlbum que publicava en aquell any, titulat Se Vende. Li van donar el premi Revelació en els Premis de la Música en aquell 97. I des d'aquell Se Vende, este, El Risco. Bueno, pues hem començat amb un tema del record, però a partir d'ara ja sabeu, música d'actualitat. Ens entenem de què és el que me sona i de

que estan en llista. Alguns són nous, altres ja porten setmanes com a importants. I és que tenim presentada ja la llista número 451. I entre les novetats, bueno, pues te conte que està Revy Lenae amb el seu Love Me Not. Èxit a nivell mundial este. Se cola en llista i se queda amb la posició número 47. El Reliquia de Rosalía, que també t'acabem de posar, també se cola en llista. Posició número 33 per a ella. En el 21, Cabeza de Ratón, Leire Martínez. Bueno, pues benvinguda a ella també. I una altra novetat més que trobem en l'última llista. En el 13, i com a disc actiu, se cola el tema Agua, Maluma i Shakira. Disc actiu que ja saps que en els matins sempre te posem a les 11 i a la 1. I per la vesprada, repetis a les 4 i a les 6. I sempre compta amb el patrocini del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. En el top 10 tenim a estos. En el 10, Quevedo i el Discrespo, La Graciosa. En el 9, Karol G, Judeline i Rusoski amb el Baby Wow. Se colen en el top 10. En el 8, Chino i Nacho i Elena Rosé, de Lejitos. Una posició més amunt en el 7, Noan, Princesa de los Bares. En el 6, Naina i Jules, Cara de Cool. En el 5, Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation. En el 4, Ultraligera, amb Lapsus. En el 3 està Rels B, Lleva el Sol. En el 2, Ana Mena, Lola Índigo i Patitoa. I en el número 1, convertint-se en el més important que escoltaràs, el tema Everything Fine, de Alok i Jennifer López. Bueno, pues portaven setmanes intentant-ho, per fi ho han aconseguit, que s'ho mereixen. Este Everything Fine, número 1, sonarà a les 10, també a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7. I sempre comptarà amb el patrocini de Òptica Central, sempre cuidant de la nostra visió i de la nostra oïda. El

0: Obrim 100% peticions. Ja saps, des d'ara i fins les dues, el nostre temps. Si en algun moment apetís demanar algun tema o dedicar alguna cançó, 678-60-53-30.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.
0: Si no t'apetís dedicar-la, no cal, simplement la llancem a l'aire.

si esperis el missatge que ens deixeu per ací. Que vagi molt bé la setmana. I d'un tema del record a uno de molta actualitat, un imprescindible per a Aitana.

0: Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Outlet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Outlet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexam i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFIC.
1: Grand. Gran tecnologia. Gran oportunitat. Opel Grandland. Aprovecha los Opel Days y disfruta de hasta 8 años de garantía especial. Opel Days. Ofertas increíbles en toda la gama desde 169 euros al mes sin entrada. Más en opel.es.
2: Visítanos en nuestros concesionarios de Xàtiva, Alcira y Alcoy, GP Auto Intersetavenses. Evolucionamos contigo. Grand.
3: Tu futuro no se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
5: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: sonava per així el tema, perquè teníem un missatge que el demanava. Deia, hola, bon dia, vull que dediques esta per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues, gràcies.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Dos minuts i alcancem les 11. Anem a...

perfectamente quan van presentar esta, La Oreja de Van Gogh, perquè va ser un dia assenyalat, va ser la nit de Cap d'Any. Bueno, pues han passat uns mesos perquè ja estem quasi a l'octubre i encara no han presentat res més. De moment cal conformar-se amb este Todos Estamos Bailando la Misma Canción, la primera cançó que La Oreja de Van Gogh va a gravar després d'haver reprès els mandos o la veu a Maya Montero. Tenim notícies de la banda. Ja fa setmanes que estan dient que sí, que tenen molt de material, però que no tenen temps d'entrar a l'estudi. Bueno, pues l'última notícia és que Xavi San Martín s'ha pronunciat. Ha dit que està treballant en el nou material i que abans de que acabe l'any, abans de que finalitze 2026, pensen publicar coses noves. Coses noves te referís a una cançó o dos, eh? Perquè el disc ja sí que tenen que esperar a 2027. El nou disc té data de 2027. Però algo és algo. I és que, clar, ells estan centrats en aquesta gira amb la qual estan

0: dilluns 28 de setembre. Si t'apetís algun tema, si necessites algun eix en concret per a animar-te, demana-te'l.
1: Contacta con Blue Radio.
2: 1, 2, 3, 4.

0: activa la carrera solidaria contra el cáncer, Run Cancer 2026. Bueno, pues un èxit de participació, com tots els anys. Es van recaudar 10.805 euros, que era la investigació contra esta malaltia. Bueno, pues des d'ací, enhorabona, no només als organitzadors, sinó a tots els que van participar i van aportar el seu granet d'arena. Aquesta cançó, per cert, parla d'això, eh? Els Jonas Brothers també la van composar i tot el que van recaudar amb ella també va estar destinat a la investigació contra el càncer. No puc perdre, I can't lose.
1: Blue Radio, Chella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.
0: Des d'ací una abraçada ben gran per a tota la gent que està lluitant contra aquesta enfermedad i per a tots els seus.

0: missatge de la reina del Sàhara, un WhatsApp al 678-60-53-30. Proposava esta. Deia, bon dia, vull que poses la de Romeo Santos. Per a la Sandro, per a tu, per a mi. Gràcies. Bueno, pues Romeo Santos, però també Pri Royce. Ahí quedava l'èxit d'Ardos. Ja, saludem els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar tots els dies aquestes hores ens en recordem d'ells, eh? Per què estem pensant? I què anem a dinar avui? Bueno, pues molt fàcil. La solució és passar després per allí, per el carrer La Reina 48 de Xàtiva, i emportar-nos el que ens apetisca. Mirem, i això que volem, això que dinem. Telèfon 635-433-744.
1: Comides per a llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Si vols dinar bé, però no complicar-te perquè no tens temps, el Mirador del Passatge, menjars per emportar, ho posa ben fàcil. Això t'hi va al carrer La

0: Muchas gracias. Un fuerte aplauso.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es. Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Per què està ara de notícia? Bueno, pues perquè ara està més d'actualitat que mai. Els culpables. Bueno, pues una família que en aquest estiu, bueno, pues es veu que van fer una festa privada, una nit d'estiu, van agafar la guitarra i junts la van cantar. Bueno, pues i ese vídeo s'ha fet viral, eh? I en els últims dies, bueno, pues està corregent com la pólvora. Tant d'èxit està tinguent que inclús han entrat a l'estudi i l'han gravat de manera seriosa. Bueno, pues ahí estava, però la original. I amb David Guetta i Sia i el Titanium completem l'hora, alcancem les 12. You

este cap de setmana ha estat de notícia perquè ha presentat un poquet més del seu nou projecte. Sobretot des de Patient Zero. Taylor va estrenar a nit en la gala dels MTV el videoclip d'este tema, el nou senzill que s'inclou dins de The Life of a Showgirl d'Encore, en el que inclou, bueno, pues unes quantes cançons inèdites, però una de les més importants és esta. Bueno, pues el vídeo que l'acompanya, atenció, perquè està protagonitzat per Dakota Johnson i per Colin Farrell, junta a ella, Taylor Swift, que també apareix. I no és que no només protagonitza el vídeo, sinó que també l'ha dirigit. Ella és la directora. Taylor i Dakota interpreten a dos dones que se relacionen amb un mateix home, un mateix amant. Este està interpretat per Colin Farrell. I com si una pel·lícula se tratara, bueno, pues pareix que el personatge de Farrell no és del tot bo, eh? I està envenenant a les seues parelles. Per la qual cosa, bueno, pues este xicotet curt, este videoclip,

Repetís participar? 678 60 53 30 WhatsApp o telefones. I mentre esperem ese missatge que segur estàs enviant ja, que sona per ací Andrés Coy, que sona en casa.

enteniment i estan. Per una part hem sonat Abraham Mateo i Maria Becerra amb el tema Así. I per l'altra, Noan, que ja ha sigut número 1, però continua en el top 10 amb Princesa de los Bares. Ja que estem mencionant la llista, és un bon moment per a que te presentem a un dels candidats esta setmana a colar-se. Ens quedem amb Obion de Drums, que presenta un tema que es titula Volveré. I col·laborant amb ell, Manuel Turizo, un dels importants. Candidata a colar-se en llista.

pròxim disc. El títol de l'àlbum ja el coneguem, ja han contat que serà Carnaval de la Luz i que comptarà amb una col·laboració molt especial. La qui ens va deixar fa unes setmanes, Dolly Parton, junt a ella van deixar gravat el tema Torna'm. Bueno, pues este disc també té una curiositat que al nostre país agradarà molt.

recopilant les millors cançons per a que t'animen els pròxims minuts. Recorda més que a la 1:30 i sense falta aplegarà per ací la novetat del dia. Està amb Autobuses Chambitos.

0: companyia de autobuses Chambitos, anem a conèixer ja la novetat del dia. Què passa si juntem a John Legend i a Pharrell Williams? Bueno, pues que segur que el tema que te posem per ací és tot un èxit i que sona les mil meravelles de la mà de dos grans com estos.
1: Novedad, novedad.
0: I és que Junts col·laboren en un tema titulat Fireflies.

Así este 100% peticions. Completem enseguida l'edició del dilluns 28 de setembre de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada i espaiem la pluja que emeten s'ha dit que s'espera per a les pròximes hores. Avís groc a les comarques centrals. Precaució. Demà, més 100%, com sempre, entre les 10 i les 2. A continuació, Àlex Elfa, el tendido pop ens espera. Fins demà!

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras boutiques: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozón Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Academia de Peluquería y Estética Daniel Matallín Alcira las matrículas. Ya están abiertas para el curso 2026-2027. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje. Llama ahora al 962-401-319 o visítanos en Alcira. No te quedes sin tu plaza. Academia Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
1: Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Outlet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva, 37a Fira Outlet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexam i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFIC.